sientes divoixa. Com me coixen. Siento-lo en culla, tota història que estivica. O gatturi mare.